0: Música nit.
1: Música nit.
0: La música dels teus somnis.
2: No. Aquesta nit amb...

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

0: Gràcies.
1: Escoltes Nova Ràdio Lloret, Música Nit, la música dels teus somnis.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar. Per començar el matí ben situat. Per conèixer les notícies del dia. Per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases

0: I'm all shook up.
1: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Bon dia, bona hora. Lloret de Mar es prepara per viure l'eclipsi total de demà. Avui expliquem totes les recomanacions que cal seguir.

0: I és que serà un fenomen astronòmic excepcional i per gaudir-lo haurem de seguir una sèrie de mesures. I és que per poder veure l'eclipsi fixarem la mirada en el sol d'una manera que habitualment no ho faríem. I per protegir-nos de possibles lesions oculars haurem de fer servir unes ulleres especials. I atenció, perquè no totes les ulleres que s'han posat a la venda amb motiu de l'eclipsi són aptes. L'Agència Catalana de Consum n'ha detectat diverses sense homologació i que, per tant, poden causar lesions oculars. Avui sabrem quines són les ulleres que cal fer servir per gaudir de l'eclipsi sense cap risc. Ens ho explicarà Marc Martínez, de l'Òptica Martínez, del carrer Sant Pere de Lloret de Mar. És el tema de portada d'aquest dimarts 11 d'agost, en què també coneixerem com és la nova agenda d'activitats que ha estrenat l'Ajuntament de Lloret, un portal molt més àgil, modern i intuïtiu, on es podran trobar totes les activitats i esdeveniments organitzades pel consistori i per les entitats de la vila. Obrirem plana esportiva per explicar com ha estat el paper de Mireia Hernández en l'Europeu de Natació Artística, que va acabar ara fa uns dies, i també parlarem del Club de Futbol Lloret, que ha iniciat la pretemporada. Entrevistarem el seu entrenador, Amós Gasca. Acabarem en plana cultural, parlant sobre la sessió de cinema La Fresca de demà. Serà al barri de Fanals, amb la pel·lícula Com ensinistrar el teu drac. Com sempre, la previsió meteorològica, els titulars principals de l'actualitat general omplenaran aquest bon dia, bona hora d'estiu que fem possible Marc Vilamajor, Marc Diva, Moisès Garcia i qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 de...

0: I la previsió meteorològica, escoltem la que ens ofereix Xavier Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Avui serà un dia de cel més aviat variable. El sol es combinarà amb alguns intervals de núvols que seran totalment inofensius després del risc d'alguna gotellada o d'algun ruixat feble local i passatger. A primeres hores, en general avui, no s'esperen noves precipitacions, no s'esperen xàfecs, ja que els ruixats de tarda quedaran concentrats en punts del Pirineu, Prepirineu, interior, nord-est, i en tot cas aquí a la costa arribaran les restes de les encluses, de les tempestes. Per tant, aquests intervals de núvols i més enllà d'alguna gota despistada, no s'espera pluja. Amb unes temperatures que, si fa no fa, es mantindran semblants. Per tant, calor, ja fogor intenses, temperatures una altra vegada per sobre de la mitjana, un nou dia pesat pel que fa als termòmetres. I de cara a demà, dia de l'eclipsi de sol, doncs tindrem un cel majoritàriament serè. Això sí, de cara a la tarda, doncs poden arribar restes una altra vegada de les encluses de ruixats de més a l'interior nord del país. Recordem, aquí l'eclipsi serà parcial i perquè sigui total haurem d'anar més al sud del país. Veurem fins a quin punt aquests intervals de núvols de les restes dels xàfecs a l'interior del país interfereixen en el cel, però en general serà un dia tranquil, plàcid, aprofitable i amb temperatures semblants. Entre dijous i divendres hi haurà un pic de calor. Tindrem aquesta bombolla càlida nord-africana que s'accentuarà i, per tant, les temperatures tocaran sostre i suarem i de valent. Ja ho estem fent ara, doncs encara sumarem algun grau i podrem fregar fins i tot els 35 graus amb xafogor marcada, en definitiva un estiu que no dona treva. A partir del cap de setmana ja hi haurà algun petit canvi en el temps, però sobretot serà la setmana que ve quan els termòmetres tiraran clarament cap avall, això indiquen els mapes, i la inestabilitat augmentarà. Tot plegat ho anirem confirmant.
0: Gràcies, Xavier, per la informació. Ara mateix a Lloret de Mar, el cel entrenyinat, el sol que comença a deixar-se veure i la temperatura amb 25 graus i mig. La humitat relativa a l'aire és del 80%.

0: Repassem a continuació les notícies més importants d'aquesta jornada. Ho fem, com sempre, amb els rotatius, la premsa escrita i la de caire generalista. Primer, donem un cop d'ull a la comarcal. Diari de Girona, en primera plana. L'alcohol i la cocaïna concentren els tractaments d'addiccions a Girona. En fotografia il·lustrativa, creix el tràfic il·legal de cadells. Els Mossos detecten un repunt del comerç il·lícit d'animals a través de l'AP7. En bateria de titulars, Girona no troba espai per reubicar altres esports que es fan a Fontejau. En medi ambient, el contracte per plantar arbres a Girona s'encareix prop d'un 8%. I a l'Alt Empordà desmantellen una plantació de marihuana als boscos de Darnius. A peu de plana, llegim l'apartat d'esports. El Girona només té 13 jugadors inscrits a 5 dies del debut a segona divisió. I la golfista de Palafrugell, Clara Martínez, jugarà becada als Estats Units. Passem al punt avui, on l'eclipsi és protagonista. L'ombra que ve del cel. L'expectació per seguir demà l'eclipsi solar es desferma, tot i que les previsions meteorològiques no indiquen unes bones condicions. És el que encapçala avui la primera plana, el tema monogràfic del punt avui. El diari Ara, més diversitat informativa, ofereix les següents notícies. Els següents titulars. Itàlia i Dinamarca reclamen endurir la política migratòria. Fotografia il·lustrativa pel terratrèmol de magnitud 7,4 que sacseja a Colòmbia. A peu de plana, restriccions en zones boscoses per l'eclipsi. I en esports, setmana clau per al mercat de fitxatges del Barça. La premsa de caire generalista, diari El Mundo. Sánchez blinda la seva aposta per la Xina, tot i l'amenaça per l'exèrcit. I fotografia il·lustrativa pel sisme que escombra Colòmbia amb més de 100 morts. A El País, també, fotografia que encapçala la seva primera plana amb el fort terratrèmol que colpeja el país de Colòmbia que s'estremeix. I a La Razón, en canvi, la primera plana, la fotografia és per la ciutat que acull milers de persones pendents del seu retorn, Ceuta, i el titular és les vacances de Sánchez irriten el PSOE per Ceuta. També hi ha un petit requadre on es pot llegir que un terratrèmol devastador sacseja Colòmbia. A La Vanguardia, en grans titulars, Itàlia i Dinamarca tensen la Unió Europea a l'aliar-se contra la immigració sense control. També llegim en bateria de titulars que Trump valora declarar que ha guanyat a l'Iran sense esperar el pacte nuclear i que les aerolínies inicien una nova onada de compres i fusions. A peu de plana, Espanya es prepara per 1,5 milions de viatges per l'eclipsi. I en la part central de la portada de La Vanguardia, fotografia per el terratrèmol de Colòmbia, més d'un centenar de morts per un sisme en aquest país. És el titular que destaca La Vanguardia. El Periódico de Catalunya, també a la mateixa línia, sisme mortal a Colòmbia, amb una fotografia on es pot veure un edifici ensorrat, i en grans titulars, l'augment de vols s'atura l'espai aeri de Barcelona i Madrid. També llegim a peu de plana, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació. Jutges i fiscals discrepen sobre la xarxa d'especialistes en jurat popular. I la compra-venda d'habitatge baixarà un 7,3% aquest any per la poca oferta. Hi ha també un requadre pel foc de Huelva que segueix sense control i afecta a més de 20.000 hectàrees. Són aquestes les notícies que encapçalen la primera plana del Periódico de Catalunya. Finalment, el diari ABC, un violent terratrèmol sacseja Colòmbia amb una fotografia d'un edifici ensorrat. També en grans titulars, famílies de Ceuta envien els seus fills a la península per la inseguretat. I a peu de plana del diari ABC, el PSOE parla de normalitat mentre s'anul·len permisos de militars i policies. Això pel que fa a la premsa escrita. Passem a llegir també titulars importants, que és el que destaca el portal digital 3cat.cat. Amb fotografia il·lustrativa, més d'un centenar de morts a Colòmbia pel terratrèmol que han ensorrat edificis a diverses ciutats. Les onades de calor es tripliquen a les ciutats el 2050 i el Baix Llobregat s'endú la pitjor part. És la previsió d'un estudi de les condicions climàtiques pel 2050. Amb una fotografia de panells solars, com repercutirà l'eclipsi en la producció d'energia solar i el preu de l'electricitat? Més notícies de caire ja més important: la implantació d'una fàbrica xinesa a prop d'una base naval a Ferrol neguiteja el CNI i l'exèrcit. També és notícia al 3cat.cat tall per obres entre les estacions de Gràcia i Sarrià, que ofereix el servei en bus. Hi ha un apartat dedicat a l'eclipsi on es pot llegir el titular "A quina hora veure l'eclipsi solar total, horaris per municipi i on observar-lo". I també hi ha un altre apartat amb consells d'una experta per mirar l'eclipsi de forma segura. Ara, d'aquí uns minuts, en parlarem en el Bon Dia, Bona Hora. També podem llegir que les llàgrimes de Sant Llorenç entren a la restaurada església de Das, tancada durant 7 anys. I a nivell internacional, Itàlia i Dinamarca aprofiten la crisi de Ceuta per reclamar centres de deportació fora de la Unió Europea. Més notícies al 3cat.cat. Nogueres insisteix que Catalunya ha de quedar fora de la gestió de menors migrants de Ceuta. La líder de Junts al Congrés defensa que la xarxa d'acollida catalana està per sobre del seu límit. I una també notícia que ofereix, en aquest cas, el 3cat.cat, és la nova etapa per als envasos a partir del dia 12 d'agost. Què canvia i com ens afectarà? Aquestes són les notícies més importants d'aquesta jornada.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
4: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
5: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà: la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
7: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Ens hi posem amb la informació que hem destacat a l'inici d'aquest informatiu. Demà viurem un fet poc comú, un eclipsi de sol. Es tracta del moment en què la Lluna s'alinea entre el Sol i la Terra, bloqueja la llum solar i projecta la seva ombra sobre una part del planeta. Tot i que la província de Girona serà parcial, també es podrà observar i serà aproximadament d'un 99%. Serà entre 7:45 i les 9 de la nit. Un fenomen astronòmic excepcional i per gaudir-lo haurem de seguir una sèrie de mesures. I és que per poder veure l'eclipsi fixarem la mirada en el Sol d'una manera que habitualment no ho faríem. I per protegir-nos de possibles lesions oculars haurem de fer servir unes ulleres especials. I atenció, perquè no totes les ulleres que s'han posat a la venda a motiu de l'eclipsi són aptes. L'Agència Catalana de Consum n'ha detectat diverses sense homologació i que, per tant, poden causar lesions oculars. Les ulleres homologades que cal comprar han de tenir el marcatge de la Comunitat Europea, com el certificat ISO 123-12-2, que estableix els requisits de seguretat per als filtres d'observació solar que impedeixen danys en la retina. Si quan ens les posem no veiem absolutament res, vol dir que les ulleres són òptimes, ja que el filtre bloqueja el 99,9% de la radiació visible, el 100% de la radiació ultraviolada i com a mínim el 97% de la infraroja. A més, també és molt important que no tinguin efectes visibles, com ara ratllades o forats que provoquin que els ulls no quedin coberts del tot. Per saber més coses sobre aquestes recomanacions, avui ens acompanya als estudis Marc Martínez, de l'Òptica Martínez, del carrer Sant Pere de Lloret de Mar. Marc, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Primer de tot, quines són les recomanacions que cal seguir per veure l'eclipsi d'aquest dimecres?
2: Doncs, primer de tot, les recomanacions, les més importants, és com, pues, realment, el més normal del món. No mirar el sol sense cap mena de protecció. A part d'això, el gran problema que tenim és que les creences és que a través d'una radiografia o una ullera de sol molt fosca, podem arribar a mirar-ho, però pot arribar a ser molt perillós. Per tant, sempre recomanem només les ulleres que estan homologades, i l'homologació d'aquestes ulleres és el ISO 123-12-2.
1: Només aquestes?
2: Només, única i exclusivament. I a més, per exemple, si tenim alguna ullera d'algun eclipsi anterior, guardada d'algun altre any, és molt important esbrinar que aquesta ullera estigui en plenes condicions i que, per exemple, la lent no tingui cap ratllada, perquè a través d'aquesta ratllada podria arribar a cremar-nos la retina.
1: Per tant, descartem aquells estris que la cultura popular sempre ens han comentat, no? Que si el vidre fumat, que si la radiografia antiga...
2: Correcte. Tot el que no siguin unes ulleres homologades com les que tenim aquí a l'estudi que us estava ensenyant fins fa un moment, tot el que no sigui això pot tenir risc de lesions greus i que no tinguin solució.
1: Aquests dies, vosaltres teniu aquest tipus d'ulleres, precisament, s'han esgotat?
2: Teníem. La veritat és que no vaig creure, al principi, no vaig creure gaire en la venda d'aquest producte en el sentit de volum. Sí, evidentment, té molt de sentit que les òptiques venguin aquest producte de forma homologada i controlada i que tinguin uns controls. El que passa que, no pensava que tingués el furor que ha tingut. Em vaig comprar, t'ho dic de memòria, em penso que em vaig comprar 60-80, al llarg d'un mes i mig les vaig anar venguent tranquil·lament i la setmana passada es va despertar el 95% de la població i va dir-me: necessito ulleres. Bueno, em vaig aconseguir 100, en una tarda les van vendre. El dijous de la setmana passada, a través de, lo típic, un contacte de no sé què, de Madrid, d'un col·lega que té l'empresa, que tal, em vaig aconseguir 400, el dijous a les 5 de la tarda arribaven les 400 a l'òptica, el divendres a les 5 de la tarda no en tenia ni una. O sigui, És el furor de veure una situació astronòmica única en el nostre entorn en el moment que estem vivint.
1: Mm-hmm. Perquè la gent es conscienciï, quines són les ferides que podríem patir si veiéssim directament aquest fenomen?
2: No són unes ferides com a tal, sinó són lesions retinianes. La retina és la part més interna de l'ull, que és la part més sensible, d'acord? I el problema que podem arribar a tenir és petites, per dir-ho d'alguna manera, cremades, vale? Lesions en les quals de cara als dies següents a l'eclipse podem tenir des de taques, des de falta de pèrdua d'agudesa central, marques, situacions en les quals dic, ai, tinc alguna cosa a l'ull, tinc una borrositat, tinc una sensació d'una taca negra, tinc un... I això són lesions automàticament a retina. Problema: que no hi ha tractament, que no hi ha cura, que no hi ha... En alguna situació pot ser que reverteixi sol, i normalment és de forma binocular en els dos ulls. Per què? Perquè estem automàticament mirant. I el problema de tot això no és el concepte de la cremada, sinó que no en som conscients. Per què? Perquè, bueno, estem en una situació d'un eclipse que baixa molt el factor d'il·luminació, que hi ha molta foscor, que... i en aquell moment estic mirant, com que tenim aquesta sensació de falsa protecció,

0: recomanem molt poquetes, a no ser que sigui alguna ullera especialitzada per alta muntanya, ni aquestes tan sols, perquè quan tu estàs a l'alta muntanya no mires el sol directament. Llavors, qualsevol lent de protecció que no estigui homologada per mirar l'eclipse no és vàlida.
1: Doncs no sé si cal afegir més sobre el tema.
0: Bueno, sobretot que disfruteu molt l'eclipse, que el gaudiu, que sobretot els nens, molta prudència, molta cura. Avui nosaltres penjarem, hem trobat un reel d'Instagram en la qual fan una petita màscara pels nens que l'hem trobat molt interessant, a veure si la podem recuperar i penjar-lo, perquè és molt interessant. I sobretot que no ens pensem, tal com dèiem abans, amb la falsa protecció de la foscor, que en qualsevol moment mirar l'eclipse pot ser molt perillós.
1: Doncs ens queda clar aquest concepte, esperem que l'audiència també. Marc Martínez, gràcies per tota la informació.
0: Molt agraït.
2: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
3: Bon dia, bona hora.
1: Continuem amb més informacions. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha estrenat una nova agenda d'activitats virtual. Es tracta d'un portal totalment renovat que servirà de punt de referència per consultar tota la programació d'esdeveniments del municipi. Es pot accedir a través del web agenda.lloret.cat. Els usuaris trobaran un espai digital amb totes les activitats organitzades per l'Ajuntament, els equipaments municipals i el teixit associatiu agrupada per temàtiques i amb una consulta més àgil, completa i actualitzada. Ho fa amb una imatge més moderna, funcional i intuïtiva, incorporant més continguts i amb eines de cerca i filtratge que permeten localitzar fàcilment les activitats segons la data o la categoria. Està disponible en 4 idiomes, català, castellà, anglès i francès. I és que la nova agenda d'activitats s'adreça a veïns i veïnes de Lloret, però també als visitants, per tal de donar a conèixer tota l'activitat que es desenvolupa al llarg de l'any a persones d'altres països. Des de l'Ajuntament de Lloret es valora de manera molt positiva aquesta nova agenda i, segons fons municipals, és un exemple del seu compromís del consistori amb la transformació digital i amb la millora dels serveis d'informació a la ciutadania.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
1: Més qüestions. Segons publicava aquest dilluns el diari de Girona, Lloret de Mar perd pes pel que fa a la població d'estrangers en relació als grans municipis gironins. En concret, el percentatge ha disminuït de la mateixa manera que a Salt i a Banyoles. En el cas concret de Lloret de Mar, la població estrangera també és lleugerament superior a la del 2023, passant de 15.990 a 16.138 persones. El percentatge ha disminuït del 38,85 al 38,48%. Segons s'explica el diari de Girona, l'evolució no ha estat lineal, ja que el 2024 havia arribat a 16.728 persones residents estrangers i el 39,70% del conjunt de la població abans de retrocedir durant l'últim any. Segons el rotatiu, a la resta de grans municipis ha augmentat tant el nombre absolut de residents estrangers com el percentatge que representen. Segons les dades del Cens Anual de Població publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, aquests municipis són Girona, Figueres, Blanes, Olot, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Roses i Palamós.
3: Bon dia, bona hora.
1: I ara obrim plana esportiva. Nou èxit de la nedadora lloretenca Mireia Hernández, que ha tornat de l'europeu de natació amb 3 medalles de plata i amb una actuació clau perquè la selecció espanyola hagi tornat a ser una referència. Una de les medalles de plata va ser en rutina lliure, en

0: que Mireia Hernández va ser una de les integrants del combinat espanyol que es va quedar a pocs punts d'assolir l'or. El segon metall va arribar en la modalitat de rutina tècnica per equips en què Espanya va fer una gran actuació amb la coreografia Hope. I el tercer subcampionat es va produir en rutina acrobàtica en l'última jornada amb la coreografia Berghain. De nou, Espanya va tornar a destacar en una cita europea i va ser la selecció que més medalles va obtenir. Van ser un total de 8, amb un or, 5 plates i 2 bronzes. D'aquesta manera, Mireia Hernández ha tornat a situar el nom de Lloret de Mar en una competició d'alt nivell en aquest europeu de natació artística que s'ha disputat a París. Seguim parlant d'esports. El Club de Futbol Lloret ha iniciat la pretemporada. Aquest dilluns s'ha dut a terme la primera sessió d'entrenament en què s'ha pogut veure les noves cares de la primera plantilla que tornarà a competir per segon any consecutiu en la primera catalana. Recordem que la temporada passada l'equip es va quedar a les portes de poder disputar la promoció d'ascens i que va acabar la competició en el tercer lloc. Enguany buscaran tornar a lluitar per l'ascens de la categoria. Parlem amb l'entrenador del Club de Futbol Lloret, Amós Gasca. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Heu tornat a la feina, ha començat la pretemporada. Com va anar el primer entrenament?
1: Doncs molt bé, la gent amb moltes ganes, va haver-hi molt de ritme i tots molt contents de tornar-hi.
0: Quins partits tindreu abans de començar la Lliga?
1: Aquesta setmana el dissabte anem a la Bisbal i diumenge a Fornells, llavors anem a Bescanó, ve l'Escala, ve la Grama, anem a Vidreres, fem el Selva Marítima de cada any amb Blanes i Tossa i l'últim amb el Torroella a casa.
0: El triangular Selva Marítima és un triangular, una competició especial, abans de temporada?
1: Sí, la veritat és que a tots ens fa molta il·lusió, es fa cada any, ja fa anys, i sí, tant a nosaltres com en els altres clubs ens fa il·lusió.
0: Satisfet per la plantilla?
1: Molt, la veritat és que molt. Crec que ja l'any passat teníem una gran plantilla i crec que aquest any l'hem millorat.
0: Hi ha moltes cares noves?
1: Sí, pensàvem que potser no caldria tantes perquè al final hem renovat a 14 jugadors de la temporada passada, crec que són bastantes renovacions i volíem mantenir la base de l'any passat que crec que ho va fer-ho molt bé, però al final hem acabat incorporant 10 jugadors, sí.
0: L'any passat us vau quedar a tocar de jugar la promoció d'ascens. L'objectiu d'aquest any és directament pujar a la Lliga Elite?
1: Sí, l'any passat vam quedar-nos a un punt del play-off i a 2 punts del campió. Aquest any intentar tornar a fer un bon any, estar dalt, el que ens dèiem l'any passat, no? Estar dalt fins les últimes jornades amb opcions i després, un cop estiguem allà, si realment acabem allà, intentar lluitar-ho fins al final.
0: Com valores l'inici de Lliga? El primer partit, segons el calendari, el teniu contra el Palamós.
1: Doncs un gran partit, la veritat. Lloret-Palamós, Palamós-Lloret, estan siguent partits amb molt de ritme, partits amb molt de nivell, i començar així, on crec que potser ni ells ni nosaltres encara estarem a punt o encara estarem en el millor moment, perquè jornada 1 encara estàs començant i encara hi ha molts conceptes que encara no els tens assolits, però bueno, és un estreno gran.
0: I com veus en general la primera catalana aquesta temporada?
1: Com l'any passat, molt complicada, segur que serà molt competida, tornen a haver-hi clubs grans que volen estar dalt i que també volen pujar, i llavors com l'any passat els clubs que estaran a baix i a mitja taula seran molt competitius i costaran molt de guanyar. Crec que serà una temporada molt, molt similar a la temporada passada.
0: Tornant a la pretemporada, a tots els equips els hi passa el mateix, però la calor, déu-n'hi-do, no ajuda a posar ritme?
1: No, ja ho sabem que amb la calor és més difícil, llavors s'ha d'intentar anar fent parades, anar-se mullar, anar bevent aigua, hidratar-se bé i això, i acostumar-se una mica aquests dies a la calor, però no ajuda.
0: Doncs, Amós, gràcies per atendre la trucada de la ràdio. Esperem que vagi molt bé aquesta pretemporada i, clar, evidentment que el primer partit contra el Palamós doncs ja sigui sumant una primera victòria.
1: Aviam, esperem que sí. Moltes gràcies.
0: Ara passen 4 minuts de 8:45 del matí. És moment per saber la previsió del temps de cara a les pròximes hores. Amb Xavier Segura, bon dia.
2: Bon dia. Avui serà un dia de cel més aviat variable. El sol es combinarà amb alguns intervals de núvols que seran totalment inofensius després del risc d'alguna gotellada o d'algun ruixat feble local i passatger. A primeres hores, en general avui, no s'esperen noves precipitacions, no s'esperen xàfecs, ja que els ruixats de tarda quedaran concentrats en punts del Pirineu, Prepirineu, interior, nord-est, i en tot cas aquí a la costa arribaran les restes de les encluses, de les tempestes. Per tant, aquests intervals de núvols i més enllà d'alguna gota despistada, no s'espera pluja. Amb unes temperatures que, si fa no fa, es mantindran semblants. Per tant, calor, ja fogor intenses, temperatures una altra vegada per sobre de la mitjana, un nou dia pesat pel que fa als termòmetres. I de cara a demà, dia de l'eclipsi de sol, doncs tindrem un cel majoritàriament serè. Això sí, de cara a la tarda, doncs poden arribar restes una altra vegada de les encluses de ruixats de més a l'interior nord del país. Recordem, aquí l'eclipsi serà parcial i perquè sigui total haurem d'anar més al sud del país. Veurem fins a quin punt aquests intervals de núvols de les restes dels xàfecs a l'interior del país interfereixen en el cel, però en general serà un dia tranquil, plàcid, aprofitable i amb temperatures semblants. Entre dijous i divendres hi haurà un pic de calor. Tindrem aquesta bombolla càlida nord-africana que s'accentuarà i, per tant, les temperatures tocaran sostre i suarem i de valent. Ja ho estem fent ara, doncs encara sumarem algun grau i podrem fregar fins i tot els 35 graus, amb xafogor marcada, en definitiva, un estiu que no dona treva. A partir del cap de setmana ja hi haurà algun petit canvi en el temps, però sobretot serà la setmana que ve quan els termòmetres tiraran clarament cap avall, això indiquen els mapes, i la inestabilitat augmentarà. Tot plegat ho anirem confirmant.
0: Gràcies, Xavier, per la informació. Fa mitja hora teníem 25 graus i mig de temperatura. Ara ja en tenim 26,7. I la humitat relativa a l'aire del 77%.

0: Repassem a continuació les notícies més importants d'aquesta jornada. Ho fem, com sempre, amb els rotatius, la premsa escrita i la de caire generalista. Primer, donem un cop d'ull a la comarcal. Diari de Girona, en primera plana. L'alcohol i la cocaïna concentren els tractaments d'addiccions a Girona. En fotografia il·lustrativa, creix el tràfic il·legal de cadells. Els Mossos detecten un repunt del comerç il·lícit d'animals a través de l'AP7. En bateria de titulars, Girona no troba espai per reubicar altres esports que es fan a Fontejau. En medi ambient, el contracte per plantar arbres a Girona s'encareix prop d'un 8%. I a l'Alt Empordà desmantellen una plantació de marihuana als boscos de Darnius. A peu de plana, llegim l'apartat d'esports. El Girona només té 13 jugadors inscrits a 5 dies del debut a segona divisió. I la golfista de Palafrugell, Clara Martínez, jugarà becada als Estats Units. Passem al punt avui, on l'eclipsi és protagonista. L'ombra que ve del cel. L'expectació per seguir demà l'eclipsi solar es desferma, tot i que les previsions meteorològiques no indiquen unes bones condicions. És el que encapçala avui la primera plana, el tema monogràfic del punt avui. El diari Ara, més diversitat informativa, ofereix les següents notícies. Els següents titulars. Itàlia i Dinamarca reclamen endurir la política migratòria. Fotografia il·lustrativa pel terratrèmol de magnitud 7,4 que sacseja a Colòmbia. A peu de plana, restriccions en zones boscoses per l'eclipsi. I en esports, setmana clau per al mercat de fitxatges del Barça. La premsa de caire generalista, diari El Mundo. Sánchez blinda la seva aposta per la Xina, tot i l'amenaça per l'exèrcit. I fotografia il·lustrativa pel sisme que escombra Colòmbia amb més de 100 morts. A El País, també, fotografia que encapçala la seva primera plana amb el fort terratrèmol que colpeja el país de Colòmbia que s'estremeix. I a La Razón, en canvi, la primera plana, la fotografia és per la ciutat que acull milers de persones pendents del seu retorn, Ceuta, i el titular és Les vacances de Sánchez irriten el PSOE per Ceuta. També hi ha un petit requadre on es pot llegir que un terratrèmol devastador sacseja Colòmbia. A La Vanguardia, en grans titulars, Itàlia i Dinamarca tensen la Unió Europea a l'aliar-se contra la immigració sense control. També llegim en bateria de titulars que Trump valora declarar que ha guanyat a l'Iran sense esperar el pacte nuclear i que les aerolínies inicien una nova onada de compres i fusions. A peu de plana, Espanya es prepara per 1,5 milions de viatges per l'eclipsi. I en la part central de la portada de La Vanguardia, fotografia per el terratrèmol de Colòmbia, més d'un centenar de morts per un sisme en aquest país. És el titular que destaca La Vanguardia. El Periódico de Catalunya, també a la mateixa línia, sisme mortal a Colòmbia, amb una fotografia on es pot veure un edifici ensorrat, i en grans titulars, l'augment de vols s'atura l'espai aeri de Barcelona i Madrid. També llegim a peu de plana, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació. Jutges i fiscals discrepen sobre la xarxa d'especialistes en jurat popular. I la compra-venda d'habitatge baixarà un 7,3% aquest any per la poca oferta. Hi ha també un requadre pel foc de Huelva que segueix sense control i afecta a més de 20.000 hectàrees. Són aquestes les notícies que encapçalen la primera plana del periòdico de Catalunya. Finalment, el diari ABC, un violent terratrèmol sacseja a Colòmbia amb una fotografia d'un edifici ensorrat. També en grans titulars, famílies de Ceuta envien els seus fills a la península per la inseguretat. I a peu de plana del diari ABC, el PSOE parla de normalitat mentre s'anulen permisos de militars i policies. Això pel que fa a la premsa escrita. Passem a llegir també titulars importants, que és el que destaca el portal digital 3cat.cat. Amb fotografia il·lustrativa, més d'un centenar de morts a Colòmbia pel terratrèmol que han ensorrat edificis a diverses ciutats. Les onades de calor es tripliquen a les ciutats el 2050 i el Baix Llobregat s'endú la pitjor part. És la previsió d'un estudi de les condicions climàtiques pel 2050. Amb una fotografia de panells solars, com repercutirà l'eclipsi en la producció d'energia solar i el preu de l'electricitat? Més notícies de caire ja més important, la implantació d'una fàbrica xinesa a prop d'una base naval a Ferrol neguiteja el CNI i l'exèrcit. També és notícia al 3cat.cat tall per obres entre les estacions de Gràcia i Sarrià que ofereix el servei en bus. Hi ha un apartat dedicat a l'eclipsi on es pot llegir el titular a quina hora veure l'eclipsi solar total, horaris per municipi i on observar-lo. I també hi ha un altre apartat amb consells d'una experta per mirar l'eclipsi de forma segura. Ara, d'aquí uns minuts, en parlarem en el Bon Dia, Bona Hora. També podem llegir que les llàgrimes de Sant Llorenç entren a la restaurada església de Das, tancada durant 7 anys. I a nivell internacional, Itàlia i Dinamarca aprofiten la crisi de Ceuta per reclamar centres de deportació fora de la Unió Europea. Més notícies al 3cat.cat. Nogueres insisteix que Catalunya ha de quedar fora de la gestió de menors migrants de Ceuta. La líder de Junts al Congrés defensa que la xarxa d'acollida catalana està per sobre del seu límit. I una també notícia que ofereix, en aquest cas, el 3cat.cat és la nova etapa per als envasos a partir del dia 12 d'agost. Què canvia i com ens afectarà? Aquestes són les notícies més importants d'aquesta jornada.
1: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Ens hi posem amb la informació que hem destacat a l'inici d'aquest informatiu. Demà viurem un fet poc comú, un eclipsi de sol. Es tracta del moment en què la Lluna s'alinea entre el Sol i la Terra, bloqueja la llum solar i projecta la seva ombra sobre una part del planeta. Tot i que la província de Girona serà parcial, també es podrà observar i serà aproximadament d'un 99%. Serà entre 8:15 i 9:00 de la nit. un fenomen astronòmic excepcional i per gaudir-lo haurem de seguir una sèrie de mesures. I és que per poder veure l'eclipsi fixarem la mirada en el Sol d'una manera que habitualment no ho faríem. I per protegir-nos de possibles lesions oculars haurem de fer servir unes ulleres especials. I atenció, perquè no totes les ulleres que s'han posat a la venda a motiu de l'eclipsi són aptes. L'Agència Catalana de Consum n'ha detectat diverses sense homologació i que, per tant, poden causar lesions oculars. Les ulleres homologades que cal comprar han de tenir el marcatge de la Comunitat Europea, com el certificat ISO 123-12-2, que estableix els requisits de seguretat per als filtres d'observació solar que impedeixen danys en la retina. Si quan ens les posem no veiem absolutament res, vol dir que les ulleres són òptimes, ja que el filtre bloqueja el 99,9% de la radiació visible, el 100% de la radiació ultraviolada i, com a mínim, el 97% de la infraroja. A més, també és molt important que no tinguin efectes visibles, com ara ratllades o forats que provoquin que els ulls no quedin coberts del tot. Per saber més coses sobre aquestes recomanacions, avui ens acompanya als estudis Marc Martínez, de l'Òptica Martínez, del carrer Sant Pere de Lloret de Mar. Marc, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Primer de tot, quines són les recomanacions que cal seguir per veure l'eclipsi d'aquest dimecres?
3: Doncs, primer de tot, les recomanacions, les més importants, és com, pues, realment, el més normal del món. No mirar el sol sense cap mena de protecció. A part d'això, el gran problema que tenim és que les creences és que a través d'una radiografia o una ullera de sol molt fosca, podem arribar a mirar-ho, però pot arribar a ser molt perillós. Per tant, sempre recomanem només les ulleres que estan homologades, i l'homologació d'aquestes ulleres és el ISO 123-12.2.
0: Només aquestes?
3: Només, únic i exclusivament. I a més, per exemple, si tenim alguna ullera d'algun eclipsi anterior, guardada d'algun altre any, és molt important esbrinar que aquesta ullera estigui en plenes condicions i que, per exemple, la lent no tingui cap ratllada, perquè a través d'aquesta ratllada podria arribar a cremar-nos la retina.
0: Per tant, descartem aquells estris que la cultura popular sempre ens han comentat, no? Que si el vidre fumat, que si la radiografia antiga...
3: Correcte. Tot el que no siguin unes ulleres homologades com les que tenim aquí a l'estudi que us estava ensenyant fins fa un moment, tot el que no sigui això pot tenir risc de lesions greus i que no tinguin solució.
0: Aquests dies, vosaltres teniu aquest tipus d'ulleres, precisament, s'han esgotat?
3: Teníem. La veritat és que al principi no vaig creure gaire en la venda d'aquest producte en el sentit de volum. Uh-huh. Sí, evidentment, té molt de sentit que les òptiques venguin aquest producte de forma homologada i controlada i que tinguin uns controls. El que passa que, no pensava que tingués el furor que ha tingut. Em vaig comprar, t'ho dic de memòria, em penso que em vaig comprar 60-80, al llarg d'un mes i mig les vaig anar venguent tranquil·lament i la setmana passada es va despertar el 95% de la població i va dir-me: necessito ulleres. Bueno, em vaig aconseguir 100, en una tarda les van vendre. El dijous de la setmana passada, a través de, lo típic, un contacte de no sé què, de Madrid, d'un col·lega que té l'empresa, que tal, em vaig aconseguir 400, el dijous a les 5 de la tarda arribaven les 400 a l'òptica, el divendres a les 5 de la tarda no en tenia ni una. O sigui, és el furor de veure una situació astronòmica única en el nostre entorn en el moment que estem vivint.
0: Mm-hmm. Perquè la gent es consciencii quines són les ferides que podrien patir si veiéssim directament aquest fenomen?
3: No són unes ferides com a tal, sinó són lesions retinianes. La retina és la part més interna de l'ull, que és la part més sensible, d'acord? I el problema que podem arribar a tenir és petites, per dir-ho d'alguna manera, cremades, vale? Lesions en les quals de cara als dies següents a l'eclipse podem tenir des de taques, des de falta de pèrdua d'agudesa central, marques, situacions en les quals dic, ai, tinc alguna cosa en l'ull, tinc una borrositat, tinc una sensació d'una taca negra, tinc un... I això són lesions automàticament a retina. Problema, que no hi ha tractament, que no hi ha cura, que no hi ha... En alguna situació pot ser que es reverteixi sol i normalment és de forma binocular en els dos ulls. Per què? Perquè estem automàticament mirant. I el problema de tot això no és el concepte de la cremada, sinó que no en som conscients. Per què? Perquè, bueno, estem en una situació d'un eclipse que baixa molt el factor d'il·luminació, que hi ha molta foscor, que... i en aquell moment estic mirant com que tenim aquesta sensació de falsa protecció cremada al canto. I això és lo perillós.
4: I que quedi clar que unes simples ulleres de sol no serveixen per la visualització, eh?
3: Correcte.
4: Perquè hi haurà molta gent que també ho deu pensar. No he pogut aconseguir aquestes ulleres especials, però bé, jo tinc unes de sol de tota la vida que segur que em serveixen.
3: Correcte,
4: i no és així.
3: Correcte, correcte. Tal com dèiem abans, no hi ha cap lent homologada fora de les pròpies homologades de l'eclipse, no hi ha cap lent homologada que serveixi per mirar directament al sol. Vale? Inclús les d'alta muntanya, factor 4, que aquí, evidentment, a la costa en venem molt poquetes, a no ser que sigui alguna ullera especialitzada per alta muntanya, ni aquestes tan sols, perquè quan tu estàs a l'alta muntanya no mires al sol directament. Llavors, qualsevol lent de protecció que no estigui homologada per mirar l'eclipse no és vàlida.
4: Doncs no sé si cal afegir més sobre el tema.
3: Bueno, sobretot que disfruteu molt l'eclipse, que el gaudiu, que sobretot els nens, molta prudència, molta cura. Avui nosaltres penjarem, hem trobat un reel d'Instagram en la qual fan una petita màscara pels nens que l'hem trobat molt interessant, a veure si la podem recuperar i penjar-lo, perquè és molt interessant. I sobretot que no ens pensem, tal com dèiem abans, amb la falsa protecció de la foscor, que en qualsevol moment mirar l'eclipse pot ser molt perillós.
4: Doncs ens queda clar aquest concepte, esperem que l'audiència també. Marc Martínez, gràcies per tota la informació.
3: Molt agraït.
5: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
2: Bon dia, bona hora.
4: Continuem amb més informacions. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha estrenat una nova agenda d'activitats virtual. Es tracta d'un portal totalment renovat que servirà de punt de referència per consultar tota la programació d'esdeveniments del municipi. Es pot accedir a través del web agenda.lloret.cat. Els usuaris trobaran un espai digital amb totes les activitats organitzades per l'Ajuntament, els equipaments municipals i el teixit associatiu agrupada per temàtiques i amb una consulta més àgil, completa i actualitzada. Ho fa amb una imatge més moderna, funcional i intuïtiva, incorporant més continguts i amb eines de cerca i filtratge que permeten localitzar fàcilment les activitats segons la data o la categoria. Està disponible en 4 idiomes, català, castellà, anglès i francès. I és que la nova agenda d'activitats s'adreça a veïns i veïnes de Lloret, però també als visitants, per tal de donar a conèixer tota l'activitat que es desenvolupa al llarg de l'any a persones d'altres països. Des de l'Ajuntament de Lloret es valora de manera molt positiva aquesta nova agenda i, segons fons municipals, és un exemple del seu compromís del consistori amb la transformació digital i amb la millora dels serveis d'informació a la ciutadania.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
4: Més qüestions. Segons publicava aquest dilluns el diari de Girona, Lloret de Mar perd pes pel que fa a la població d'estrangers en relació als grans municipis gironins. En concret, el percentatge ha disminuït de la mateixa manera que a Salt i a Banyoles. En el cas concret de Lloret de Mar, la població estrangera també és lleugerament superior a la del 2023, passant de 15.990 a
0: 16.138 persones. El percentatge ha disminuït del 38,85 al 38,48%. Segons s'explica el Diari de Girona, l'evolució no ha estat lineal, ja que el 2024 havia arribat a 16.728 persones residents estrangers i el 39,70% del conjunt de la població abans de retrocedir durant l'últim any. Segons el rotatiu, a la resta de grans municipis ha augmentat tant el nombre absolut de residents estrangers com el percentatge que representen. Segons les dades del Cens Anual de Població publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, aquests municipis són Girona, Figueres, Blanes, Olot, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Roses i Palamós.
2: Bon dia, bona hora.
0: I ara obrim plana esportiva. Nou èxit de la nedadora lloretenca Mireia Hernández, que ha tornat de l'europeu de natació amb 3 medalles de plata i amb una actuació clau perquè la selecció espanyola hagi tornat a ser una referència. Una de les medalles de plata va ser en rutina lliure, en què Mireia Hernández va ser una de les integrants del combinat espanyol que es va quedar a pocs punts d'assolir l'or. El segon metall va arribar en la modalitat de rutina tècnica per equip, en què Espanya va fer una gran actuació amb la coreografia Hope. I el tercer subcampionat es va produir en rutina acrobàtica en l'última jornada amb la coreografia Berghain. De nou, Espanya va tornar a destacar en una cita europea i va ser la selecció que més medalles va obtenir. Van ser un total de 8, amb un or, 5 plates i 2 bronzes. D'aquesta manera, Mireia Hernández ha tornat a situar el nom de Lloret de Mar en una competició d'alt nivell en aquesta europeu de natació artística que s'ha disputat a París.
2: Bon dia, bona hora.
0: Menys de 3 minuts per arribar a les 9 del matí. Mirem l'agenda. Com ensinistrar el teu drac? És la pel·lícula que es projectarà aquest dimecres a la nit en una nova sessió del cicle Cinema a la Fresca. En aquesta ocasió, a la plaça Esteve Fàbregas, al barri de Fenals. És una pel·lícula d'animació basada en la sèrie del llibre de l'autora britànica Cressida Cowell. Explica la història d'un jove viking que es fa amic d'un drac. Junts demostraran que no són enemics i que poden ser capaços de canviar la relació entre els vikings i els dracs. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, explica que la pel·lícula aportarà tota una sèrie de valors com els de l'amistat i el respecte i convida a tothom a gaudir-la.
6: Seguim amb més cinema a la fresca, aquesta vegada a Fenals. Us convidem a venir a gaudir de la pel·lícula Com ensinistrar el teu drac, una aventura emocionant per a tota la família que ens recorda el valor de l'amistat i del respecte. A través d'aquesta història, la pel·lícula ens mostra que sovint allò que més temem és també el que ens pot ensenyar les lliçons més importants. És una història plena d'acció, d'emoció i de moments inoblidables, que posa en valor la confiança, la convivència i la capacitat de trencar judicis. I què millor que viure aquesta gran aventura a Fenals, en una magnífica sessió de cinema a la fresca envoltats d'un entorn privilegiat. No us ho perdeu, Com ensinistrar el teu drac, una pel·lícula que farà somiar petits i grans i que ens recordarà que les millors aventures són les que compartim. Us hi esperem.
0: La sessió és aquest dimecres a les 10 de la nit a la plaça Esteve Fàbregas, al barri de Fenals.

0: Sintonia de comiat del Bon Dia, Bona Hora. Les notícies que segueixen cada hora en punt a la FM i també concentrades al web de la ràdio i a les xarxes socials. Molt bon dia a tothom. Fins demà a les 8 en punt del matí.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: El cementiri modernista de Lloret de Mar obre de dilluns a diumenge de 8 del matí a 8 del vespre. Visita'l i aprofita una oportunitat única per a conèixer i gaudir de l'art funerari modernista català del qual Lloret és un referent. Cementiri modernista de Lloret de Mar. Obert de dilluns a diumenge de 8 del matí a 8 del vespre. Moll, Museu Obert de Lloret. Patrimoni Cultural. Ajuntament de Lloret de Mar.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. El neurobiòleg lloretenc Marc Schneeberger-Pané estudia els efectes de l'obesitat en el cervell i la seva possible relació amb processos de neurodegeneració. L'investigador, que actualment desenvolupa la seva carrera a la Universitat de Yale, assegura que l'obesitat pot actuar com un model d'envelliment accelerat. La investigació es troba actualment en la seva fase final. A més, explica que al llarg d'aquests dos últims anys han descobert com l'estructura vascular del cervell canvia amb estats d'obesitat. Escoltem-lo.
4: L'estructura vascular del cervell, aquests vasos sanguinis que irriguen cada regió, ja que les neurones no tenen la capacitat d'emmagatzemar nutrients, canvien amb estats d'obesitat. Veiem que hi ha una doble funció, que regions que regulen el pes corporal estan està funcionant de forma més prolongada i augmentant la seva activitat, i altres regions implicades en pensar, en processos de més alt ordre cognitiu, estan menys actives i perden vasos sanguinis, que és una característica que hem vist en envelliment.
3: El que han pogut comprovar, diu, és que l'obesitat és com un mirall d'un estat d'envelliment accelerat. No és una malaltia del cos, sinó del cervell, i que es tracta d'una desregulació dels circuits centrals que regulen la ingesta d'aliment. Una persona obesa, explica, és addicta a un aliment nutritiu amb alt poder calòric en sucres i greixos. Per tant, és el cervell el que entén que hem de menjar més.
4: Com a evolutivament, per estar en un estat de disposició d'aliments constant. Si mirem a la natura, els animals sempre han de buscar aliment, i hi ha períodes més llargs, que els humans també vivien fa uns 400 o 500 anys, que evolutivament no són tants anys, sense aquesta disponibilitat crònica d'aliments. El fet que la societat ha evolucionat tan ràpid fa que el nostre cos encara no ha evolucionat la capacitat de poder digerir aquests aliments.
3: Aquesta obesitat, a part de desregular els processos centrals, ens predisposa a situacions d'envelliment. Un fet que el neurobiòleg lloretenc atribueix a que l'obesitat comporta un estat inflamatori del nostre organisme que al final afecta també els vasos sanguinis del cervell i, per tant, el seu estat inflamatori. Això, diu, acaba donant una predisposició a estats neurodegeneratius. La principal finalitat de l'estudi no és altra que explicar i beneficiar la resta de la comunitat científica i anar també completant les diferents peces de la investigació, com si es tractés d'un engranatge. Schneeberger calcula que d'aquí un any aproximadament ja podrem veure publicat alguns dels seus estudis que ha elaborat des dels Estats Units. Paral·lelment, a més, el lloretenc també té un altre estudi amb col·laboració vinculat a la sepsis.
4: El boom aquest de medicaments com l'Ozempic, que està donant resultats tan impactants en quant a pèrdua de pes corporal, hem vist que funcionen degut a que actuen en uns circuits del cervell que estan implicats en processos d'enfermetat. Quan ens fiquem malalts degut a una infecció, deixem de menjar, deixem de beure, i degut a que aquests circuits són més importants de forma central que a regular el pes corporal, ja que ens hem de centrar a lluitar aquesta infecció, ha fet que puguem aconseguir una pèrdua de pes major.
3: L'estudi parteix de l'observació dels circuits cerebrals que regulen la ingesta d'aliments. Quan una persona pateix una infecció, aquests circuits poden provocar que deixi de menjar i de beure. En situació de sepsis, però, aquesta resposta podria arribar a ser perjudicial, ja que l'organisme necessita disposar

0: disposar de nutrients i també energia per poder fer front a la infecció. A hores d'ara, l'equip de Schneeberger i Metzitoff treballa per entendre millor aquest mecanisme i determinar com interactuen la regulació central del cervell i la resposta immunològica davant d'una infecció greu.
1: Bloquejar en estat de sepsis aquesta deixada de menjar, deixar d'activar el nostre organisme, i hem vist que si pretractem els ratolins amb ketamina abans de donar-los sepsis, tenim la capacitat d'activar el sistema nerviós simpàtic i, en comptes de que entrin en un estat letàrgic i que acabin morint, que sobrevinguin tots. És a dir, hem passat, és un estudi d'aquests on hem vist blanc i negre.
0: Si en un any acaben de xifrar aquest mecanisme, podrien intentar canviar pràctiques clíniques quan algú entrés en sepsis o mirar de forma retrospectiva pacients que han estat tractats amb ketamina per intentar aplicar aquest coneixement i activar també el sistema nerviós simpàtic per aconseguir que sobrevisqui.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
3: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura, Dura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Nou èxit de la nedadora lloretenca Mireia Hernández, que ha tornat de l'Europeu de Natació amb 3 medalles de plata i amb una actuació clau perquè la selecció espanyola hagi tornat a ser una referència. Una de les medalles de plata va ser en rutina lliure, en què Mireia Hernández va ser una de les integrants del combinat espanyol que es va quedar a pocs punts d'assolir l'or. El segon metall va arribar en la modalitat de rutina tècnica per equips, en què Espanya va fer una gran actuació amb la coreografia Hope. I el tercer subcampionat es va produir en rutina acrobàtica en l'última jornada amb la coreografia Berheim. De nou, Espanya va tornar a destacar en una cita europea i va ser la selecció que més medalles va obtenir. Va ser un total de 8, amb 1 or, 5 plates i 2 bronzes. D'aquesta manera, Mireia Hernández ha tornat a situar el nom de Lloret de Mar en una competició d'alt nivell en aquest europeu de natació artística que s'ha disputat a París.
3: La previsió meteorològica.
2: Ara sabem quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Xavier Segura, bon dia.
4: Bon dia. Avui serà un dia de cel més aviat variable. El sol es combinarà amb alguns intervals de núvols que seran totalment inofensius després del risc d'alguna gotellada o d'algun ruixat feble local i passatger. A primeres hores, en general avui, no s'esperen noves precipitacions, no s'esperen xàfecs, ja que els ruixats de tarda quedaran concentrats en punts del Pirineu, Prepirineu, interior, nord-est, i en tot cas aquí a la costa arribaran les restes de les encluses, de les tempestes. Per tant, aquests intervals de núvols i més enllà d'alguna gota despistada, no s'espera pluja. Amb unes temperatures que, si fa no fa, es mantindran semblants. Per tant, calor, xafogor intenses, temperatures una altra vegada per sobre de la mitjana, un nou dia pesat pel que fa als termòmetres. I de cara a demà, dia de l'eclipsi de sol, doncs tindrem un cel majoritàriament serè. Això sí, de cara a la tarda, doncs poden arribar restes una altra vegada de les encluses de ruixats de més a l'interior nord del país. Recordem, aquí l'eclipsi serà parcial i perquè sigui total haurem d'anar més al sud del país. Veurem fins a quin punt aquests intervals de núvols de les restes dels xàfecs a l'interior del país interfereixen en el cel, però en general serà un dia tranquil, plàcid, aprofitable i amb temperatures semblants. Entre dijous i divendres hi haurà un pic de calor. Tindrem aquesta bombolla càlida nord-africana que s'accentuarà i, per tant, les temperatures tocaran sostre i suarem i de valent. Ja ho estem fent ara, doncs encara sumarem algun grau i podrem fregar fins i tot els 35 graus amb xafogor marcada, en definitiva un estiu que no dona treva. A partir del cap de setmana ja hi haurà algun petit canvi en el temps, però sobretot serà la setmana que ve quan els termòmetres tiraran clarament cap avall, això indiquen els mapes, i la inestabilitat augmentarà. Tot plegat ho anirem confirmant.
2: Gràcies, Xavier, per la informació. 29 graus centígrads a Lloret de Mar.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: aquest estiu, viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret ha posat en marxa una nova agenda d'activitats virtual. Un portal renovat que vol convertir-se en punt de referència per consultar tota la programació d'esdeveniments del municipi. L'espai disponible al web del consistori, agenda.lloret.cat, agrupa les activitats organitzades per l'Ajuntament, els equipaments municipals i el teixit associatiu del municipi. A més, també incorpora eines de cerca i filtratge per localitzar-les segons la seva data o categoria, un fet que implica una consulta més àgil, completa i actualitzada. Tot fet amb una imatge més moderna, funcional i intuïtiva. L'agenda està disponible en 4 idiomes, català, castellà, anglès i francès, de manera que també es dirigeix als visitants que volen conèixer l'activitat que es desenvolupa a Lloret de Mar al llarg de l'any. L'agenda està disponible en 4 idiomes, català, castellà, anglès i francès, de manera que també es dirigeix als visitants que volen conèixer l'activitat que es desenvolupa a Lloret de Mar al llarg de l'any. Des de l'Ajuntament de Lloret es valora de manera molt positiva aquesta nova agenda. Segons fons municipals, de fet, aquesta nova integració es tractaria d'un exemple del compromís del consistori amb la transformació digital i amb la millora dels serveis d'informació a la ciutadania. Recordem, doncs, que podeu accedir al nou portal a través del web agenda.lloret.cat.
4: Més info a novaradiolloret.cat.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

l'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Demà viurem un fenomen poc habitual, un eclipsi solar. Es tracta del moment en què la Lluna s'alinea entre el Sol i la Terra, bloqueja la llum solar i projecta la seva ombra sobre una part del planeta. Tot i que a la província de Girona l'eclipsi serà parcial, es podrà observar amb una ocultació aproximadament del 99%. El fenomen serà entre 8:15 i les 9 de la nit. Serà un fenomen astronòmic excepcional i per gaudir-lo haurem de seguir una sèrie de mesures de seguretat. I és que per poder veure l'eclipsi fixarem la mirada en el Sol d'una manera que habitualment no faríem. Per protegir-nos de possibles lesions oculars haurem de fer servir unes ulleres especials. Cal anar amb compte perquè no totes les ulleres que s'han posat a la venda per veure l'eclipsi són aptes. De fet, l'Agència Catalana de Consum n'ha detectat diverses que no estan homologades i que, per tant, poden causar lesions oculars. Escoltem Marc Martínez, de l'Òptica Martínez de Lloret de Mar. El més important, diu, és que les ulleres que utilitzem estiguin homologades.
4: Les recomanacions, les més importants, és com pues, realment el més normal del món. No mirar el sol sense cap mena de protecció. A part d'això, el gran problema que tenim és que les creences és que a través d'una radiografia o una ullera de sol molt fosca, podem arribar a mirar-ho. Però pot arribar a ser molt perillós. Per tant, sempre, sempre, sempre recomanem només les ulleres que estan homologades.
3: L'homologació d'aquestes ulleres és l'ISO 123122. A més, si tenim alguna ullera d'algun eclipsi anterior, és molt important comprovar que estiguin en plenes condicions i que la lent no tingui cap ratllada, ja que això podria arribar a danyar la retina. Tot el que no siguin, per tant, ulleres homologades poden causar danys irreparables a la vista. A causa de la gran expectació per presenciar aquest eclipsi, moltes òptiques, farmàcies i grans superfícies ja s'han quedat sense exemplars. A l'Òptica Martínez, de fet, fa dies que ja no en tenen.
4: La veritat és que no vaig creure, al principi no vaig creure gaire en la venda d'aquest producte en el sentit de volum. Té molt de sentit que les òptiques venguin aquest producte de forma homologada i controlada i que tinguin uns controls. El que passa que, no pensava que tingués el furor que ha tingut. Em vaig comprar, t'ho dic de memòria, em penso que em vaig comprar 60-80, al llarg d'un mes i mig les vaig anar venguent tranquil·lament i la setmana passada es va despertar el 95%. 5% de la població va dir-me necessito ulleres. Bueno, en vaig aconseguir 100, en una tarda les van vendre. El dijous a la setmana passada, a través de, lo típic, un contacte de no sé què, de Madrid, d'un col·lega que té l'empresa, que tal, en vaig aconseguir 400. El dijous a les 5 de la tarda arribaven les 400 a l'òptica. El divendres a les 5 de la tarda no en tenia ni una.
3: Pel que fa als danys que es podrien patir, es tractaria principalment de lesions a la retina.
4: La retina és la part més interna de l'ull, que és la part més sensible, d'acord? I el problema que podem arribar a tenir és petites, per dir-ho d'alguna manera, cremades, vale? Lesions en les quals, de cara als dies següents a l'eclipse, podem tenir des de taques, des de falta de pèrdua d'agudesa central, marques, situacions en les quals dic, ai, tinc alguna cosa a l'ull, tinc una borrositat, tinc una sensació d'una taca negra, i això són lesions automàticament a retina. Problema, que no hi ha tractament.
3: El problema de tot plegat, diu Martínez, és que no en som prou conscients. El fet de no mirar directament al sol fa que tinguem una falsa sensació de protecció. A més, afegeix que no hi ha cap lent, més enllà de les ulleres específiques per a l'eclipsi, que serveixi per mirar directament al sol. Tampoc les ulleres de muntanya. Marc Martínez demana tenir especial cura amb els infants i remarca que no hem de baixar la guàrdia i que ens hem de protegir durant aquest fenomen astronòmic.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: El cementiri modernista de Lloret de Mar obre de dilluns a diumenge de 8 del matí a 8 del vespre. Visita'l i aprofita una oportunitat única per a conèixer i gaudir de l'art funerari modernista català del qual Lloret és un referent. Cementiri modernista de Lloret de Mar. Obert de dilluns a diumenge de 8 del matí a 8 del vespre. Moll. Museu Obert de Lloret. Patrimoni Cultural. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Fem un cop d'ull a l'agenda. Com ensinistrar el teu drac és la pel·lícula que es projectarà demà a la nit en una nova sessió del cicle Cinema La Fresca. En aquesta ocasió serà la plaça Esteve Fàbregas al barri de Fanals. Es tracta d'una pel·lícula d'animació basada en la sèrie del llibre de l'autora britànica Cressida Cowell. Narra la història d'un jove viking que es fa amic d'un drac. Junts demostraran que no són enemics i que poden ser capaços de canviar la relació entre els vikings i els dracs. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, explica que la pel·lícula aportarà tota una sèrie de valors, com els de l'amistat i el respecte, i convida tothom a gaudir-la.
4: Seguim amb més cinema a la fresca, aquesta vegada a Fanals. Us convidem a venir a gaudir de la pel·lícula Com ensinistrar el teu drac, una aventura emocionant per a tota la família que ens recorda el valor de l'amistat i del respecte. A través d'aquesta història, la pel·lícula ens mostra que sovint allò que més temem és també el que ens pot ensenyar les lliçons més importants. És una història plena d'acció, d'emoció i de moments inoblidables, que posa en valor la confiança, la convivència i la capacitat de trencar judicis. I què millor que viure aquesta gran aventura a Fanals, en una magnífica sessió de cinema a la fresca envoltats d'un entorn privilegiat. No us ho perdeu, Com ensinistrar el teu drac, una pel·lícula que farà somiar petits i grans i que ens recordarà que les millors aventures són les que compartim. Us hi esperem.
3: Recordem, doncs, que la sessió és demà a les 10 de la nit a la plaça Esteve Fàbregas, al barri de Fanals.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Ràdio Lloret.
1: Ei, hola.
2: Hola, res. Només volia dir-te que tinc moltes ganes de veure't.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. La població estrangera de Lloret de Mar ha augmentat lleugerament respecte de l'any 2023, però el seu pes sobre el conjunt de la població ha disminuït, respecte sobretot als grans municipis gironins. Segons dades del Cens Anual de Població de l'IDESCAT, recollides pel Diari de Girona, Lloret té actualment 16.138 residents estrangers, davant dels 15.990 del 2023. Això representa el 38,48% de la població, mentre que el 2023 era del 38,85%. El 2024, però, la xifra hauria arribat als 16.728 residents estrangers. Segons el rotatiu, a la resta de grans municipis com ara Girona, Figueres, Blanes, Olot, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Roses i Palamós, hauria augmentat tant el nombre absolut de residents estrangers com també el percentatge que representen. Són dades confirmades pel Cens Anual de Població publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Nou èxit de la nedadora lloretenca Mireia Hernández, que ha tornat de l'Europeu de Natació amb 3 medalles de plata i amb una actuació clau perquè la selecció espanyola hagi tornat a ser una referència. Una de les medalles de plata va ser en rutina lliure, en què Mireia Hernández va ser una de les integrants del combinat espanyol que es va quedar a pocs punts d'assolir l'or. El segon metall va arribar en la modalitat de rutina tècnica per equips, en què Espanya va fer una gran actuació amb la coreografia Hope. I el tercer subcampionat es va produir en rutina acrobàtica en l'última jornada amb la coreografia Berheim. De nou, Espanya va tornar a destacar en una cita europea i va ser la selecció que més medalles va obtenir. Va ser un total de 8, amb 1 or, 5 plates i 2 bronzes. D'aquesta manera, Mireia Hernández ha tornat a situar el nom de Lloret de Mar en una competició d'alt nivell en aquest europeu de natació artística que s'ha disputat a París.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Nova Ràdio Lloret.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. El club de futbol Lloret ha iniciat la pretemporada. Aquest dilluns ha dut a terme la primera sessió d'entrenament en què s'han pogut veure les noves cares de la primera plantilla, que tornarà a competir per segon any consecutiu a la primera catalana. Recordem que la temporada passada l'equip es va quedar a les portes de disputar la promoció d'ascens i va acabar la competició en tercera posició. Enguany, els lloretencs buscaran tornar a lluitar per l'ascens de categoria. L'entrenador de l'equip continuarà sent Amós Gasca, que explica que el primer entrenament ha anat molt bé i que els jugadors han tornat amb moltes ganes i també molt bon ritme.
4: Crec que ja l'any passat teníem una gran plantilla i crec que aquest any l'hem millorat. Pensàvem que potser no caldria tantes, perquè al final l'hem renovat a 14 jugadors de la temporada passada, crec que són bastantes renovacions i volíem mantenir la base de l'any passat, que crec que ho va fer-ho molt bé, però al final hem acabat incorporant 10 jugadors. Sí.
3: L'objectiu principal de l'equip, diu Gasca, és tornar a fer un bon any, estar a la part alta de la classificació fins a les últimes jornades i arribar al tram final amb opcions per després intentar lluitar per l'ascens fins al final. El primer partit de Lliga serà contra el Palamós en una estrena exigent.
4: Un gran partit, la veritat. Lloret-Palamós, Palamós-Lloret, estan siguent partits amb molt de ritme, partits amb molt de nivell i començar així on crec que potser ni ells ni nosaltres encara estarem a punt o encara estarem en el millor moment, perquè jornada 1 encara estàs començant i encara hi ha molts conceptes que encara no els tens assolits.
3: A més, segons l'entrenador, la primera catalana tornarà a ser una competició molt competitiva.
4: Molt complicada, segur que serà molt competida, tornen a haver-hi clubs grans que volen estar dalt i que també volen pujar. I llavors, com l'any passat, els clubs que estaran a baix i a mitja taula seran molt competitius i costaran molt de guanyar. Crec que serà una temporada molt, molt similar a la temporada passada.
3: Són declaracions de Mos Gasca, entrenador del club de futbol Lloret, que ja ha iniciat entrenaments amb la mirada posada en una nova temporada a la primera catalana i amb l'objectiu de tornar a lluitar per l'ascens. Continuem amb esports. D'altra banda, nou èxit de la nedadora lloretenca Mireia Hernández, que ha tornat de l'Europeu de Natació amb 3 medalles de plata i amb una actuació clau perquè la selecció espanyola hagi tornat a ser una referència. Una de les medalles de plata va ser en rutina lliure, en què Mireia Hernández va ser una de les integrants del combinat espanyol, que es va quedar a pocs punts d'assolir l'or. El segon metall va arribar en la modalitat de rutina tècnica per equips, en què Espanya va fer una gran actuació amb la coreografia Hope. I el tercer subcampionat es va produir en rutina acrobàtica, en l'última jornada amb la coreografia Bergain. De nou, Espanya va tornar a destacar en una cita europea i va ser la selecció que més medalles va obtenir. Van ser un total de 8, amb un or, 5 plates i 2 bronzes. D'aquesta manera, Mireia Hernández ha tornat a situar el nom de Lloret de Mar en una competició d'alt nivell, en aquest europeu de natació artística que s'ha disputat a París.
2: La previsió meteorològica.
5: Bona tarda. Avui serà un dia de cel més aviat variable. El sol es combinarà amb alguns intervals de núvols que seran totalment inofensius després del risc d'alguna gotellada o d'algun ruixat feble local i passatger. A primeres hores, en general avui, no s'esperen noves precipitacions, no s'esperen xàfecs, ja que els ruixats de tarda quedaran concentrats en punts del Pirineu, Prepirineu, interior, nord-est, i en tot cas aquí a la costa arribaran les restes de les encluses, de les tempestes. Per tant, aquests intervals de núvols i més enllà d'alguna gota despistada, no s'espera pluja. Amb unes temperatures que, si fa no fa, es mantindran semblants. Per tant, calor, xafogor intenses, temperatures una altra vegada per sobre de la mitjana, un nou dia pesat pel que fa els termòmetres. I de cara a demà, dia de l'eclipsi de sol, doncs tindrem un cel majoritàriament serè. Això sí, de cara a la tarda, doncs poden arribar restes una altra vegada de les encluses de ruixats de més a l'interior nord del país. Recordem, aquí l'eclipsi serà parcial i perquè sigui total haurem d'anar més al sud del país. Veurem fins a quin punt aquests intervals de núvols de les restes dels xàfecs a l'interior del país interfereixen en el cel, però en general serà un dia tranquil, plàcid, aprofitable i amb temperatures semblants. Entre dijous i divendres hi haurà un pic de calor. Tindrem aquesta bombolla càlida nord-africana que s'accentuarà i, per tant, les temperatures tocaran sostre i suarem i de valent. Ja ho estem fent ara, doncs encara sumarem algun grau i podrem fregar fins i tot els 35 graus amb xafogó marcada, en definitiva un estiu que no dona treva. A partir del cap de setmana ja hi haurà algun petit canvi en el temps, però sobretot serà la setmana que ve quan els termòmetres tiraran clarament cap avall, això indiquen els mapes, i la inestabilitat augmentarà. Tot plegat ho anirem confirmant.
0: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1, telèfon 972 34 90 55, correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar, la cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret, són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Demà viurem un fenomen poc habitual, un eclipsi solar. Es tracta del moment en què la Lluna s'alinea entre el Sol i la Terra, bloqueja la llum solar i projecta la seva ombra sobre una part del planeta. Tot i que a la província de Girona l'eclipsi serà parcial, es podrà observar amb una ocultació aproximadament del 99%. El fenomen serà entre 8:15 i les 9 de la nit. Serà un fenomen astronòmic excepcional i per gaudir-lo haurem de seguir una sèrie de mesures de seguretat. I és que per poder veure l'eclipsi fixarem la mirada en el Sol d'una manera que habitualment no faríem. Per protegir-nos de possibles lesions oculars haurem de fer servir unes ulleres especials. Cal anar amb compte perquè no totes les ulleres que s'han posat a la venda per veure l'eclipsi són aptes. De fet, l'Agència Catalana de Consum n'ha detectat diverses que no estan homologades i que, per tant, poden causar lesions oculars. Escoltem Marc Martínez, de l'Òptica Martínez de Lloret de Mar. El més important, diu, és que les ulleres que utilitzem estiguin homologades.
4: Les recomanacions, les més importants, és com pues, realment el més normal del món. No mirar el sol sense cap mena de protecció. A part d'això, el gran problema que tenim és que les creences és que a través d'una radiografia o una ullera de sol molt fosca, podem arribar a mirar-ho. Però pot arribar a ser molt perillós. Per tant, sempre, sempre, sempre recomanem només les ulleres que estan homologades.
3: L'homologació d'aquestes ulleres és l'ISO 123122. A més, si tenim alguna ullera d'algun eclipsi anterior, és molt important comprovar que estiguin en plenes condicions i que la lent no tingui cap ratllada, ja que això podria arribar a danyar la retina. Tot el que no siguin, per tant, ulleres homologades poden causar danys irreparables a la vista. A causa de la gran expectació per presenciar aquest eclipsi, moltes òptiques, farmàcies i grans superfícies ja s'han quedat sense exemplars. A l'Òptica Martínez, de fet, fa dies que ja no en tenen.
4: La veritat és que no vaig creure, al principi no vaig creure gaire en la venda d'aquest producte en el sentit de volum. Té molt de sentit que les òptiques venguin aquest producte de forma homologada i controlada i que tinguin uns controls. El que passa que no pensava que tingués el furor que ha tingut. Em vaig comprar, t'ho dic de memòria, em penso que em vaig comprar 60-80. Al llarg d'un mes i mig les vaig anar venguent tranquil·lament i la setmana passada es va despertar el 95% de la població va dir-me necessito ulleres. Bueno, em vaig aconseguir 100, en una tarda les van vendre. El dijous a la setmana passada, a través de, lo típic, un contacte de no sé què, de Madrid, d'un col·lega que té l'empresa, que em vaig aconseguir 400. El dijous a les 5 de la tarda arribaven les 400 a l'òptica. El divendres a les 5 de la tarda no en tenia ni una.
3: Pel que fa als danys que es podrien patir, es tractaria principalment de lesions a la retina.
4: La retina és la part més interna de l'ull, que és la part més sensible, d'acord? I el problema que podem arribar a tenir és petites, per dir-ho d'alguna manera, cremades, vale? Lesions en les quals de cara als dies següents a l'eclipse podem tenir des de taques, des de falta de pèrdua d'agudesa central, marques, situacions en les quals dic, ai, tinc alguna cosa en l'ull, tinc una borrositat, tinc una sensació d'una taca negra, i això són lesions automàticament a retina. Problema, que no hi ha tractament.
3: El problema de tot plegat, diu Martínez, és que no en som prou conscients. El fet de no mirar directament al sol fa que tinguem una falsa sensació de protecció. A més, afegeix que no hi ha cap lent, més enllà de les ulleres específiques per a l'eclipsi, que serveixi per mirar directament al sol. Tampoc les ulleres de muntanya. Marc Martínez demana tenir especial cura amb els infants i remarca que no hem de baixar la guàrdia i que ens hem de protegir durant aquest fenomen astronòmic.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
8: Escoltes la fórmula musical

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
2: 90.2 FM.

A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. El club de futbol Lloret ha iniciat la pretemporada. Aquest dilluns ha dut a terme la primera sessió d'entrenament en què s'han pogut veure les noves cares de la primera plantilla, que tornarà a competir per segon any consecutiu a la primera catalana. Recordem que la temporada passada l'equip es va quedar a les portes de disputar la promoció d'ascens i va acabar la competició en tercera posició. Enguany, els lloretencs buscaran tornar a lluitar per l'ascens de categoria. L'entrenador de l'equip continuarà sent Amós Gasca, que explica que el primer entrenament ha anat molt bé i que els jugadors han tornat amb moltes ganes i també molt bon ritme.
4: Crec que ja l'any passat teníem una gran plantilla i crec que aquest any l'hem millorat. Pensàvem que potser no caldria tantes, perquè al final l'hem renovat a 14 jugadors de la temporada passada, crec que són bastantes renovacions i volíem mantenir la base de l'any passat, que crec que ho va fer-ho molt bé, però al final hem acabat incorporant 10 jugadors.
3: L'objectiu principal de l'equip, diu Gasca, és tornar a fer un bon any, estar a la part alta de la classificació fins a les últimes jornades i arribar al tram final amb opcions per després intentar lluitar per l'ascens fins al final. El primer partit de Lliga serà contra el Palamós en una estrena exigent.
4: Un gran partit, la veritat. Lloret-Palamós, Palamós-Lloret, estan seguint partits amb molt de ritme, partits amb molt de nivell i començar així on crec que potser ni ells ni nosaltres encara estarem a punt o encara estarem en el millor moment, perquè jornada 1 encara estàs començant i encara hi ha molts conceptes que encara no els tens assolits.
3: A més, segons l'entrenador, la primera catalana tornarà a ser una competició molt competitiva.
4: Molt complicada, segur que serà molt competida, tornen a haver-hi clubs grans que volen estar dalt i que també volen pujar. I llavors, com l'any passat, els clubs que estaran a baix i a mitja taula seran molt competitius i costaran molt de guanyar. Crec que serà una temporada molt, molt similar a la temporada passada.
3: Són declaracions de Mos Gasca, entrenador del club de futbol Lloret, que ja ha iniciat entrenaments amb la mirada posada en una nova temporada a la primera catalana i amb l'objectiu de tornar a lluitar per l'ascens. Continuem amb esports. D'altra banda, nou èxit de la nedadora lloretenca Mireia Hernández, que ha tornat de l'Europeu de Natació amb 3 medalles de plata i amb una actuació clau perquè la selecció espanyola hagi tornat a ser una referència. Una de les medalles de plata va ser en rutina lliure, en què Mireia Hernández va ser una de les integrants del combinat espanyol, que es va quedar a pocs punts d'assolir l'or. El segon metall va arribar en la modalitat de rutina tècnica per equips, en què Espanya va fer una gran actuació amb la coreografia Hope. I el tercer subcampionat es va produir en rutina acrobàtica, en l'última jornada amb la coreografia Bergain. De nou, Espanya va tornar a destacar en una cita europea i va ser la selecció que més medalles va obtenir. Van ser un total de 8, amb un or, 5 plates i 2 bronzes. D'aquesta manera, Mireia Hernández ha tornat a situar el nom de Lloret de Mar en una competició d'alt nivell, en aquest europeu de natació artística que s'ha disputat a París.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla en Marc Vilamajor. Fem un cop d'ull a l'agenda. Com ensinistrar el teu drac és la pel·lícula que es projectarà demà a la nit en una nova sessió del cicle Cinema La Fresca. En aquesta ocasió serà la plaça Esteve Fàbregas al barri de Fanals. Es tracta d'una pel·lícula d'animació basada en la sèrie del llibre de l'autora britànica Cressida Cowell. Narra la història d'un jove viking que es fa amic d'un drac. Junts demostraran que no són enemics i que poden ser capaços de canviar la relació entre els vikings i els dracs. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, explica que la pel·lícula aportarà tota una sèrie de valors, com els de l'amistat i el respecte, i convida tothom a gaudir-la.
4: Seguim amb més cinema a la fresca, aquesta vegada a Fanals. Us convidem a venir a gaudir de la pel·lícula Com ensinistrar el teu drac, una aventura emocionant per a tota la família que ens recorda el valor de l'amistat i del respecte. A través d'aquesta història, la pel·lícula ens mostra que sovint allò que més temem és també el que ens pot ensenyar les lliçons més importants. És una història plena d'acció, d'emoció i de moments inoblidables, que posa en valor la confiança, la convivència i la capacitat de trencar judicis. I què millor que viure aquesta gran aventura a Fanals, en una magnífica sessió de cinema a la fresca envoltats d'un entorn privilegiat. No us ho perdeu, Com ensinistrar el teu drac, una pel·lícula que farà somiar petits i grans i que ens recordarà que les millors aventures són les que compartim. Us hi esperem.
3: Recordem, doncs, que la sessió és demà a les 10 de la nit a la plaça Esteve Fàbregas, al barri de Fanals.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Marc Vilamajor. El club de futbol Lloret ha iniciat la pretemporada. Aquest dilluns ha dut a terme la primera sessió d'entrenament en què s'han pogut veure les noves cares de la primera plantilla, que tornarà a competir per segon any consecutiu a la primera catalana. Recordem que la temporada passada l'equip es va quedar a les portes de disputar la promoció d'ascens i va acabar la competició en tercera posició. Enguany, els lloretencs buscaran tornar a lluitar per l'ascens de categoria. L'entrenador de l'equip continuarà sent Amós Gasca, que explica que el primer entrenament ha anat molt bé i que els jugadors han tornat amb moltes ganes i també molt bon ritme.
4: Crec que ja l'any passat teníem una gran plantilla i crec que aquest any l'hem millorat. Pensàvem que potser no caldria tantes perquè al final hem renovat a 14 jugadors de la temporada passada, crec que són bastantes renovacions i volíem mantenir la base de l'any passat, que crec que ho va fer-ho molt bé. Però al final hem acabat incorporant 10 jugadors.
3: L'objectiu principal de l'equip, diu Gasca, és tornar a fer un bon any, estar a la part alta de la classificació fins a les últimes jornades i arribar al tram final amb opcions per després intentar lluitar per l'ascens fins al final. El primer partit de Lliga serà contra el Palamós en una estrena exigent.
4: Un gran partit, la veritat. Lloret-Palamós, Palamós-Lloret, estan siguent partits amb molt de ritme, partits amb molt de nivell i començar així on crec que potser ni ells ni nosaltres encara estarem a punt o encara estarem en el millor moment, perquè jornada 1 encara estàs començant i encara hi ha molts conceptes que encara no els tens assolits.
3: A més, segons l'entrenador, la primera catalana tornarà a ser una competició molt competitiva.
4: Molt complicada, segur que serà molt competida, tornen a haver-hi clubs grans que volen estar dalt i que també volen pujar. I llavors, com l'any passat, els clubs que estaran a baix i a mitja taula seran molt competitius i costaran molt de guanyar. Crec que serà una temporada molt, molt similar a la temporada passada.
3: Són declaracions de Mos Gasca, entrenador del club de futbol Lloret, que ja ha iniciat entrenaments amb la mirada posada en una nova temporada a la primera catalana i amb l'objectiu de tornar a lluitar per l'ascens. Continuem amb esports. D'altra banda, nou èxit de la nedadora lloretenca Mireia Hernández, que ha tornat de l'Europeu de Natació amb 3 medalles de plata i amb una actuació clau perquè la selecció espanyola hagi tornat a ser una referència. Una de les medalles de plata va ser en rutina lliure, en què Mireia Hernández va ser una de les integrants del combinat espanyol, que es va quedar a pocs punts d'assolir l'or. El segon metall va arribar en la modalitat de rutina tècnica per equips, en què Espanya va fer una gran actuació amb la coreografia Hope. I el tercer subcampionat es va produir en rutina acrobàtica, en l'última jornada amb la coreografia Bergain. De nou, Espanya va tornar a destacar en una cita europea i va ser la selecció que més medalles va obtenir. Van ser un total de 8, amb un or, 5 plates i 2 bronzes. D'aquesta manera, Mireia Hernández ha tornat a situar el nom de Lloret de Mar en una competició d'alt nivell, en aquest europeu de natació artística que s'ha disputat a París.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Demà viurem un fenomen poc habitual, un eclipsi solar. Es tracta del moment en què la Lluna s'alinea entre el Sol i la Terra, bloqueja la llum solar i projecta la seva ombra sobre una part del planeta. Tot i que a la província de Girona l'eclipsi serà parcial, es podrà observar amb una ocultació aproximadament del 99%. El fenomen serà entre 7:45 i les 9 de la nit. Serà un fenomen astronòmic excepcional i per gaudir-lo haurem de seguir una sèrie de mesures de seguretat. I és que per poder veure l'eclipsi fixarem la mirada en el Sol d'una manera que habitualment no faríem. Per protegir-nos de possibles lesions oculars haurem de fer servir unes ulleres especials. Cal anar amb compte perquè no totes les ulleres que s'han posat a la venda per veure l'eclipsi són aptes. De fet, l'Agència Catalana de Consum n'ha detectat diverses que no estan homologades i que, per tant, poden causar lesions oculars. Escoltem Marc Martínez, de l'Òptica Martínez de Lloret de Mar. El més important, diu, és que les ulleres que utilitzem estiguin homologades.
4: Les recomanacions, les més importants, és com pues, realment el més normal del món. No mirar el sol sense cap mena de protecció. A part d'això, el gran problema que tenim és que les creences és que a través d'una radiografia o una ullera de sol molt fosca, podem arribar a mirar-ho. Però pot arribar a ser molt perillós. Per tant, sempre recomanem només les ulleres que estan homologades.
3: L'homologació d'aquestes ulleres és l'ISO 123122. A més, si tenim alguna ullera d'algun eclipsi anterior, és molt important comprovar que estiguin en plenes condicions i que la lent no tingui cap ratllada, ja que això podria arribar a danyar la retina. Tot el que no siguin, per tant, ulleres homologades poden causar danys irreparables a la vista.

0: A causa de la gran expectació per presenciar aquest eclipsi, moltes òptiques, farmàcies i grans superfícies ja s'han quedat sense exemplars. A l'Òptica Martínez, de fet, fa dies que ja no en tenen.
1: La veritat és que no vaig creure, al principi no vaig creure gaire en la venda d'aquest producte en el sentit de volum. Té molt de sentit que les òptiques venguin aquest producte de forma homologada i controlada i que tinguin uns controls. El que passa que, no pensava que tingués el furor que ha tingut. Em vaig comprar, t'ho dic de memòria, em penso que em vaig comprar 60-80, al llarg d'un mes i mig les vaig anar venguent tranquil·lament i la setmana passada es va despertar el 95% de la població va dir-me necessito ulleres. Bueno, em vaig aconseguir 100, en una tarda les van vendre. El dijous de la setmana passada, a través de, lo típic, un contacte de no sé què, de Madrid, d'un col·lega que té l'empresa, que tal, em vaig aconseguir 400. El dijous a les 5 de la tarda arribaven les 400 a l'òptica. El divendres a les 5 de la tarda no en tenia ni una.
0: Pel que fa als danys que es podrien patir, es tractaria principalment de lesions a la retina.
1: La retina és la part més interna de l'ull, que és la part més sensible, d'acord? I el problema que podem arribar a tenir és petites, per dir-ho d'alguna manera, cremades, vale? Lesions en les quals de cara als dies següents a l'eclipse podem tenir des de taques, des de falta de pèrdua d'agudesa central, marques, situacions en les quals dic, ai, tinc alguna cosa a l'ull, tinc una borrositat, tinc una sensació d'una taca negra, i això són lesions automàticament a retina. Problema, que no hi ha tractament.
0: El problema de tot plegat, diu Martínez, és que no en som prou conscients. El fet de no mirar directament al sol fa que tinguem una falsa sensació de protecció. A més, afegeix que no hi ha cap lent, més enllà de les ulleres específiques per a l'eclipsi, que serveixi per mirar directament al sol. Tampoc les ulleres de muntanya. Marc Martínez demana tenir especial cura amb els infants i remarca que no hem de baixar la guàrdia i que ens hem de protegir durant aquest fenomen astronòmic.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, a 17.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Marc Vilamajor. Fem un cop d'ull a l'agenda. Com ensinistrar el teu drac és la pel·lícula que es projectarà demà a la nit en una nova sessió del cicle Cinema La Fresca. En aquesta ocasió serà la plaça Esteve Fàbregas al barri de Fanals. Es tracta d'una pel·lícula d'animació basada en la sèrie del llibre de l'autora britànica Cressida Cowell. Narra la història d'un jove viking que es fa amic d'un drac. Junts demostraran que no són enemics i que poden ser capaços de canviar la relació entre els vikings i els dracs. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, explica que la pel·lícula aportarà tota una sèrie de valors, com els de l'amistat i el respecte, i convida tothom a gaudir-la.
3: Seguim amb més cinema a la fresca, aquesta vegada a Fanals. Us convidem a venir a gaudir de la pel·lícula Com ensinistrar el teu drac, una aventura emocionant per a tota la família que ens recorda el valor de l'amistat i del respecte. A través d'aquesta història, la pel·lícula ens mostra que sovint allò que més temem és també el que ens pot ensenyar les lliçons més importants. És una història plena d'acció, d'emoció i de moments inoblidables, que posa en valor la confiança, la convivència i la capacitat de trencar judicis. I què millor que viure aquesta gran aventura a Fanals, en una magnífica sessió de cinema a la fresca envoltats d'un entorn privilegiat. No us ho perdeu, Com ensinistrar el teu drac, una pel·lícula que farà somiar petits i grans i que ens recordarà que les millors aventures són les que compartim. Us hi esperem.
2: Recordem, doncs, que la sessió és demà a les 10 de la nit a la plaça Esteve Fàbregas, al barri de Fanals.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

que aquest cant ressoni més enllà del crit, que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat,

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Nou èxit de la nedadora lloretenca Mireia Hernández, que ha tornat de l'europeu de natació amb 3 medalles de plata i amb una actuació clau perquè la selecció espanyola hagi tornat a ser una referència. Una de les medalles de plata va ser en rutina lliure, en què Mireia Hernández va ser una de les integrants del combinat espanyol que es va quedar a pocs punts d'assolir l'or. El segon metall va arribar en la modalitat de rutina tècnica per equips, en què Espanya va fer una gran actuació amb la coreografia Hope. I el tercer subcampionat es va produir en rutina acrobàtica en l'última jornada amb la coreografia Berheim. De nou, Espanya va tornar a destacar en una cita europea i va ser la selecció que més medalles va obtenir. Va ser un total de 8, amb 1 or, 5 plates i 2 bronzes. D'aquesta manera, Mireia Hernández ha tornat a situar el nom de Lloret de Mar en una competició d'alt nivell en aquest europeu de natació artística que s'ha disputat a París.
4: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.